bianca, tue Anubis, la marca, tue Anubis, aquest paret segur, aquest paret segur, i l'espalda.